can't go wrong trying to make things right.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella mana cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Sí.
1: Simplificat.
2: Sí. Desubica't.
3: Sí. Comunica't.
4: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defoe!

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a...

0: i Catmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.
1: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
2: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
3: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
1: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
3: Entrades a teatrepoliorama.com.
4: Escoltes ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
4: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
1: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen a les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
4: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
5: Pep Cruz, Marta Marco, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
4: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
0: ICAT Weekend.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
1: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Coixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a iCat.

0: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.
1: La millor música electrònica del planeta Terra.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: Salutacions cordials, benvinguts al Sona Nou. Segon programa amb els finalistes d'aquesta 26a edició del concurs que fem conjuntament entre ICAT, Catalunya Ràdio, TV3 i la revista Enderroc. A les vies de so i muntatge musical, Conchi Vecino i Raúl Orgales. Als mitjans digitals de 3CAT, Ferran Amado, Jordi Novell, i la gravació en vídeo d'aquest programa a càrrec de Ferran Romeu. I us parla Lluís Gendrau. Ja sabeu que el quintet barceloní de punk pop Benidolores, la formació de pop rock alternatiu de Matadepera, Orella 2, i el grup indie rock de Vinyoles d'Orís, Osona, Pla Moguda, són els finalistes d'aquesta 26a edició del concurs Sona Nou, de manera que les guitarres i el rock seran les protagonistes de la gran final, on també actuarà la guanyadora de l'edició passada, Chloe Riambau, el proper 23 de setembre a la plaça de Catalunya de Barcelona, en el marc de les festes de la Mercè. I en aquesta recta final del Sona Nou, què tenim? Doncs els concerts acústics i de petit format que organitzem cada any aquí, en aquest estudi dedicat, amb els finalistes d'aquesta edició. Avui, els protagonistes són Orella 2. Benvinguts. El Roc Badia, veu i guitarra. Benvingut, Roc.
2: Hola.
1: El Gerard Casulleres, als teclats, que avui portes també teclat. Uh-huh. L'Oriol Ventura... Bé, Oriol, avui això no és una bateria ben bé, és...
3: Una miqueta de tot.
1: Què portes aquí? Hi ha un...
3: He portat un hampan, una pandereta, un udú, un ou...
1: tot el que sonava a casa.
3: Una
1: avui.
3: Cadena, un raid, tot el que podia. Bueno, com que no hi havia molt espai, he intentat agafar com...
1: Molt bé, per tant, tindrà un concert especial. El Néstor Pérez a la guitarra... Ah. I l'Eric Elias al baix. Vosaltres sí que veniu amb els instruments que toquen. Què ha comentat l'estiu? Que us ha portat fins aquí, fins a la final del Sona Nou? No us mireu tots. Roc, t'estic mirant a directament. Com ha anat l'estiu?
2: L'estiu anem molt bé, anem molt bé. No hem fet... No.
1: No, heu assajat?
2: Ens hem vist poc, la veritat. Ens hem vist poc. Em sembla que hem tingut tots 3 setmanetes o així com a molt. I jo he estat per aquí i no els he vist gaire.
1: O sigui que avui comença la temporada.
2: Sí, avui ens veiem i sí.
1: Doncs aire.

0: El Quintet Vallesaura Lladós factura un pop rock progressiu i experimental per entendre's i evadir-se, expressant el que sent i creu ser en un món efímer, intens i també bonic, però a la vegada cruel, diuen ells mateixos. Van gravar un primer EP en directe a les golfes d'una casa, Rescat emocional, així es deia aquest disc, seguit d'un àlbum titulat Interludis, de caire més introspectiu, i veuen, ens diuen, de Pearl Jam, Pink Floyd, Genesis, Beatles, Porcupine Tree i Radiohead. I avui alguns d'aquests referents sonaran al programa que comencem tot seguit. A més, també formen part d'una banda de jazz que es diuen Freddy's Jazz i s'alimenten dels grans clàssics del món de la música improvisada. Aquest programa d'avui és una manera de saber d'on veuen, de quines influències tenen, i ens preguntarem, digue'ns quina música escoltes i et diré qui ets. I sobretot que ha fet la tria és el rock, de manera que tot seguit sabrem per on passen aquestes influències, però comencem amb l'acústic, un primer acústic. És una versió, una adaptació d'un poema d'Adrià Targa, una proposta que van fer des del Sona Nou i que vosaltres heu musicat a Estació de França, una peça literària del seu llibre Arnau, i és un poema èpic que narra l'últim dia de vida d'un jove barceloní de 30 anys que se situa a l'Estació de França. Per què vau triar aquesta lletra per musicar-la? Hi havia alguna cosa en aquesta història d'algú que es movia sol per l'Estació de França abans d'agafar el metro?
1: Hosti, nosaltres el que vam veure principalment era que parlava d'una estació i de trens, i de reflexions sobre la vida, de trens que s'anaven, trens que venien, exacte. De fet, el tren, el xiulet del tren és l'Eric, l'Eric Elias.
0: Ara el sentirem en directe fins i tot, no? Perquè ja el dia de les semifinals ja vas practicar amb aquest xiulet.
1: Sí, sí. Doncs això, bàsicament vam intentar simular un tren, caminar com un tren, com si fóssim tota la banda al mateix tren, i anar cap a on volíem.
0: Era... Doncs us convido a pujar a l'escenari del Sona Nou i escoltem aquest primer tema d'Orella 2, Estació de França.

0: Doncs així sonen en directe Orella 2. Per cert, que la gent que les deu estar preguntant, Orella 2 és un os que li heu arrencat l'orella? Doncs no, és una planta, és una planta que té unes flors de color violeta que es fa al Prepirineu.
1: Exactament.
0: Qui és l'inventor d'aquest nom?
1: I de fet, ves a prop, i per això ens va agradar tant aquest nom, perquè a prop de casa nostra, el massís a la Serra de Sant Llorenç, del Munt, hi creix aquesta planta, no cal anar tan lluny. I sí que, potser, en retrospectiva, ens porta bastants problemes aquest nom, perquè la gent pensa en totes les opcions possibles abans de conèixer aquesta planta, que si l'orella d'un os, que si orella i el número 2, totes les opcions.
0: I per què us identifica aquesta planta? Dius perquè és propera, perquè...
1: Sí, el que ens passa és que ja de petits, sempre que hem gaudit de Sant Llorenç del Munt i quan hem anat a escalar, ens l'hem trobat. Perquè és una planta que creix a les parets, en escletxes, en esquerdes, i només la floració dura un mes a l'any, més o menys, així que és especial quan la veus florida i sempre ens havia impactat. I quan buscàvem noms, en català, volíem que fos, res ens feia el pes. I estàvem jo i el Roc parlant, i li vaig dir, em sembla que els noms que sí que t'agraden, a part de ser en anglès, són de més d'una paraula, perquè sempre és Pearl Jam, Foo Fighters, Pink Floyd, Porcupine Tree, i vaig dir, necessitem dues més d'una paraula, i dic, i Orella 2.
0: Molt bé, doncs
1: molt,
0: ben,
1: dir, sí.
0: Molt ben trobat. Això ho ha explicat el Gerard Casulleres, que és un home... Sou de muntanya tots? Feu escalada tots? Perquè has dit, quan anem a fer escalada...
1: Qui més, qui menys, però sobretot jo i el Roc, de fet, és qui em va introduint al món, sí. Ja.
0: I... Això és un esport de risc, no? Això de fer escalada o no?
2: No?
0: On teniu a fer escalada?
2: Pots complicar la vida, si vols, però és supersegur.
1: I com tot, també cada cop hi ha més regulació. Vull dir, si et mires com escalava la gent fa 50 anys,
2: sí,
1: fa 80 anys, sí, s'entén.
2: El material ha canviat.
0: Però sou dels que obriu ruta o...
2: No, som molt còmodes nosaltres. Aprofitem el que hi ha obert algú.
0: Ja, i us aneu enfilant.
3: Jo a vegades els acompanyo.
0: També,
3: és veritat. Torno de festa.
2: I es pot adormir a peu de via.
0: Sí, no, ho ha d'aguantar, no?
3: Jo puc dir, soc de les poques persones que pot dir que s'ha adormit sobre de... Bueno, rodejat d'Orelles 2.
2: Sí.
0: Doncs, mira, ja sabem unes quantes coses d'Orella 2, i una altra que volem descobrir és una cançó que ens ha proposat el Roc, d'entrada, una cançó catalana, una cançó infantil, de música d'arrel, que forma part de la història de la música popular del país. Tot i que és d'un trio nord-americà, dels Peter, Paul and Mary, i la va adaptar el Ramon Casajoan a l'any 67, però la va popularitzar sobretot Falsterbo 3, quan l'Eduard Estivill, el Joan Boix i l'Amadeu Bernadet la van

0: va l'any 68. Paf el drac màgic. Quina cançó, no? Aquesta cançó, no sé si de petit te l'havien cantada, sí. L'has sentit des de llavors, a casa te l'han posat alguna vegada?
1: Sobretot, nosaltres teníem un caset al cotxe i quan anàvem a la llar d'infants, jo me'n recordo, era molt petit, però me'n recordo aquell caset, i una d'elles era aquesta. I, hòstia, a mi em feia plorar.
2: Molt trista, molt trista.
0: Home, plorar, és aquest nen que viu el drac, que viu al fons del mar, sí. Que té un amic, que marxa, no?
1: I segurament és de les primeres melodies que m'han entrat al cap i a la que ens veu dir de donar alguna referència, alguna... Aquesta no podia faltar, perquè era com... Segurament això és el primer que em va passar per la closca i a més em feia plorar i encara quan ho escolto és curiós que aquesta melodia sigui tan, tan potent i tan senzilla a la vegada.
3: És per tallar seva.
0: Però el nen creix i ja no va veure el drac, el deixa allà.
1: Bueno,
0: saps què van fer? Quan va complir 50 anys aquesta cançó, et van fer un altre final.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí. Un final que van gravar justament el Falsterbo en un disc que es diu Adeu Paf i que van gravar ara fa 4 o 5 anys. I hi ha una última estrofa inèdita que va escriure l'Isidor Marí en què canvien aquest final trist de la cançó. El drac ja no es queda plorant tot sol i revela que anys després el fill d'en Jackie Paper, la protagonista, torna a buscar el Paf per continuar jugant.

0: Més cançons, us hem demanat cançons en català i també cançons internacionals, i heu triat clàssics, eh? Ara un clàssic dels clàssics, els Beatles, d'un disc també superclàssic, el Sgt. Pepper's.
1: Quan era petit, segurament, jo fotia el pallasso amb aquesta cançó. I estem parlant que tenia 3 anys, vull dir que els pares posaven música, posaven el disc sencer sempre, i arribava aquesta cançó i no sé per què, doncs, em fotia a ballar com un pallasso.
0: Una cançó que Mr. Kite, aquest personatge, diu que és un dels personatges d'un circ. Està inspirat en un cartell d'un circ.
1: No m'estranya per com sona la cançó.
0: Sí, amb aquest to que té amb uns orgues a vapor i tot plegat. I a més està inspirat això en un cartell d'un circ que va trobar el John Lennon en una antiga d'antiguitats. Va copiar pràcticament lletra per lletra el que deia el cartell i hi havia aquest personatge de Mr. Kite. I a més, no sé si... És molt psicodèlica aquesta versió, aquesta cançó. Diu que la van fer el George Martin, el productor, va agafar la gravació real que tenia d'orgues, de vapor i tot, i els va tallar trossets amb la cinta magnètica, va tirar la cinta a l'aire i després els va enganxar a l'atzar.
1: Sí, no sé.
0: No sé si ho feu, això, aquestes coses. Experimenteu molt, també. Us agrada experimentar els brolladors o no, quan graveu?
1: La veritat és que sí. Aquest, sobretot, és...
2: Aquest és l'Oriol.
1: Sí, perdona.
2: Una mica piròmano.
1: L'Oriol avui, precisament, venint cap aquí, em deia, pel següent disc, abans d'anar a l'estudi hem d'anar a comprar a la ferreteria una serra que no sé què, perquè sona... Hi ha coses que sonen increïbles.
3: Sí, passarem pel xino i comprarem unes quantes coses. A veure què.
0: Doncs espera, Sgt. Pepper's, va.
3: Beatles.

0: Una cançó de l'any 67, eh? Abans es sentíem de l'any 68 el Paf el Drac Màgic, ara anem del 67, ens hem quedat dels anys 60. T'agrada la música dels anys 60? Ets un enamorat d'aquest so 60 més psicodèlic i...
1: Hòstia... No et puc dir que sí, perquè... No sé ben bé, no em miro massa que... O sigui, escolto molta música, i sí que Beatles, els Rollings... Hi ha molta tele, és que hi ha molta música, a tot arreu, però sí que és veritat que, no sé, els que segurament m'han atret més, doncs llavors m'he quedat amb allò i... Hòstia, no en sé dir, la música dels 60.
0: Bueno, ara seguirem el recorregut, hem començat pel 60, i ara anem actualitzant el marcador, no?, amb noves referències. Ara ens toca per això una altra cançó acústica vostra, és un tema que es diu Duel IPA.
1: Sí, de fet, és del primer àlbum que vam fer, gravat en directe, i bé, sobretot...
0: Emotional Rescue.
1: El com?
0: Emotional Rescue.
1: Sí, exacte.
0: Això és Stories, eh?
1: Exacte. I una via d'escalada, de fet, també.
0: També.
1: I llavors, bé bastant, perquè a l'època Covid vam coincidir alguns del grup que llegíem el mateix llibre, va ser una passada, i d'aquí surt una mica la història de Duel IPA i el joc de duel d'espases i duel d'història i IPA de la cervesa, i en aquell moment la Duel IPA també ho estava petant molt fort. Mira, va, així va sortir.
0: Alguna cervesera us ha demanat ja el nom de la cançó? Per...
2: No, ojalà que no.
0: Doncs mira, ojalà que no. Home, estaria bé, no? Una cançó dels Brelladors que
2: bueno.
0: Posis el nom de la cervesa o no? No sou cervesers?
2: Jo sóc cervesa.
0: Ah, doncs.
2: Precisament per això jo crec que per mi no és bona idea.
0: No te la beuries.
2: No, acabaria... No podria tocar.
0: Doncs va, pugeu a l'escenari de nou i endavant amb aquesta adaptació, format acústic, són Orelladors i això és Duel IPA.

0: Estem repassant les influències, les referències i també el format acústic dels orelladors que venen des de Matadepera i que són finalistes d'aquest Sona Nou 2026. Ara, i anem avançant amb el temps, una cançó de l'any 97 d'un artista que és un dels genis que tenim a la música del país, Adrià Puntí, va ser cantant d'un papa i en solitari va gravar un primer disc que es va dir Pep a la llarga i des de Sal va gravar un tema que recull l'essència més pura del Puntí autèntic, un pop rock d'autor intens, lletres poètiques amb un punt surrealista, amb una interpretació vocal trencada, aquesta especial que té el Puntí, visceral, i a la vegada doncs, recordo una mica l'herència del rock alternatiu, és Ull per Ull, que és la que heu triat entre el rock i... Néstor, tu també ets fan de...
1: M'agrada,
0: del Puntí.
1: Puntí.
0: Més en solitari que amb un papa?
1: Jo me l'he escoltat en solitari, sobretot. Sí.
0: I què té el Puntí que us atrapa?
1: Foli rock.
0: El rock,
2: no, a veure.
0: El rock te toca, eh? Et miren a tu.
2: Jo tampoc és que sigui un fanàtic. No me l'he escoltat prou i l'hauria d'escoltar una mica més. Sobretot també amb un papa. Però aquesta cançó en particular a mi em va cridar molt l'atenció. Hi ha un disc que té ell que em sembla que ja és com un recull de temes seus que els fa una mica més en acústic, i ja quan és una mica més gran que la veu també m'agrada una mica més perquè està més trencada, i la versió aquesta la vaig trobar espectacular, i és de les cançons que s'han fet aquí a Catalunya que per mi és més m'han arribat més fins a dia d'avui. Llavors no podia faltar, i l'Adrià Puntí és molt especial,
0: és un dels genis de la música d'aquest país, i aquesta cançó la va gravar després, poc després de gravar aquest disc, la va gravar amb la Marc Bonet fent un duet, o sigui que també té una història curiosa. Aquest és l'Ull per Ull que han triat els orelladors. Però...

0: Un petó i una abraçada cap a Adrià Puntí, sí senyor, allà on siguis i estiguis escoltant la ràdio, doncs des d'aquí. Els brilladors te l'envien, també el Sona Nou, i estem repassant això, influències, cançons que us agraden, i ara anem cap a un músic nord-americà, un músic de rock, que és Chris Cornell. És un referent del rock, en aquest cas sí que el rock és... És un cantautor que... No sé, què t'atrau d'aquest artista que... Llegia d'ell que té un tema que has triat, que es diu Murderer of Blue Skies, mm-hmm. un tema del 2015, i ens estem acostant cap aquí, sí. i que una lletra que parla del desengany, de la pèrdua, de la superació d'una relació tòxica, però que sobretot és la seva potència vocal, no?, la que marca sí. el Chris Cornell.
1: Sí, sí, això és el que em va cridar més. De fet, el vaig descobrir el 2015, que devia sortir aquest àlbum, és quan el vaig descobrir, i no va ser justament amb aquesta cançó, va ser amb una altra, que aquesta em va fer escoltar-me tot l'àlbum. I no només això, sinó que just després de treure l'àlbum es va morir. I diuen que es va suïcidar, diuen que... Bueno, no se sap encara, però això també potser fa... em va cridar més l'atenció i vaig voler endinsar-me una mica més a saber sobre aquest paio, i llavors vas a parar a Soundgarden, vas a parar a Audioslave.
0: Els grups que havia estat cantant líders d'aquestes bandes.
1: I és una passada, o sigui, aquest, no sé, és un frontman de cuidado i la veu a mi... Buah! I la cançó, precisament aquest àlbum que treu en solitari el 2015... és un acústic que trobo que de sonoritat és una passada.
0: Higher Truth,
1: sí,
0: es diu.
1: Sí, és bestial, no sé.
0: I ja, bueno, hi ha línies aquí, frases directes, allò, no puc esperar no estar mai més amb tu, i parlant d'aquesta lletra de desengany, de pèrdua, i no sé si quan puges a l'escenari... Clar, avui aquí en aquest format acústic no ho veiem tant, i amb els vídeos que estem gravant tampoc es veu tant, però t'agrada pujar a l'escenari i expressar les cançons? Ets un frontman també, no?
1: És que jo crec que el bo que té la música, de les coses més fabuloses que té, és que hi ha algú que no es veu, que es mou per tots els que estem allà, els que estem tocant, els que estem a baix quan anem a escoltar directes, i en directe passen coses que no passen enlloc més, i això és una passada, i poder-te obrir això i que el que et vingui no sé, la música és, trobo que si estàs bé i fas una cançó, aquella cançó no sonarà igual que si estàs malament o estàs trist o t'acaba de passar, i això, la música és una de les pantalles on es pot veure més clar com estàs tu per dins, i compartir-ho amb gent que acabes de conèixer o que no coneixes i que ho viu igual o diferent però ho viu, és una passada. I el directe per mi és que no es mori mai, i per això no es morirà mai.
0: I això fa que cada concert sigui diferent?
1: Sí, en part sempre, sí. Sempre. I de fet som un grup que ens permetem bastant això, trobo, i per això m'agrada tant funcionar una mica així, que és... cadascú té el seu espai per moure's dins el que fan un tema, doncs té espai suficient com per ser lliure, i estigui d'una manera o d'una altra, passaran coses, i està viu.
0: Deixa'm preguntar a la banda, per exemple, l'Eric Elias, el baixista, que ha dit poques coses, i en directe, quan t'hem vist plenitud de condicions, te'n vas, agafes la resta dels grups dels membres de la banda, els abraces, els dius coses... tu com el veus, Eric, quan el rock puja a l'escenari i comença a expressar o a interpretar els temes que feu?
2: Home, és molta energia, i és, això amb l'expressiu jo crec que és maco. Però crec que passa amb tots, eh? Vull dir, quan tots estem tocant, per molt que potser alguns físicament siguem menys expressius, crec que la música i la interacció entre nosaltres és el que estem comunicant i el que estem expressant, està fluint tota l'estona.
0: Acaba... Això passa també, Oriol, passa quan assageu també passa això, no?
3: Sí, bueno, jo anava a afegir que ho acaba de parlar el capo, que està atent a tot el que està passant.
0: Està pendent de tots.
3: Quan estem tocant, jo sé.
0: Bueno, sou la secció rítmica.
3: Sí, sí, quan fallo una noteta o qualsevol, tu mires i t'està mirant i s'està rient.
2: No, quan encertes,
3: exacte. Jo cada cop que... Jo crec que l'Eric és una de les menys... Està atent a tot, a tot, a tothom. I en general jo tots els veig com molt... Tots tenen a més els seus moviments, no?, especials, com un Pokémon. El Gerard Casulleres aixeca la cama. Aixeca la cama. Quan s'emociona molt, aixeca una cama.
4: L'estíquer que em vas fer.
3: Sí, tu l'estíquer.
0: El rock molt cool. Tocant el teclat, aixeca la cama.
3: Sí, sí. El rock, quan tenim un bolo que no estem ben sonoritzats i no sento res, jo li miro el cul. I és això. Ell mou la cintura, el ritme. I ja està, el segueixes.
0: I tu li canvies el ritme de la bateria també alguna vegada o no?
3: Uf, un cop... Bueno, de tant en quant, però sempre ho faig com com present de per què ho estic fent, no? I no destrosso la cançó, però...
0: Jugueu una mica,
3: sí,
0: en directe.
3: És això, cadascú varia el que fa cada cop que toquem.
0: Gerard, quan toques el cinte també és un punt emotiu en directe? I veus el Gerard saltant a l'escenari?
4: A mi em passa, mira, jo els envejo amb ells quan toquen, sobretot guitarristes, baixistes,
0: perquè es poden moure per la sala,
4: poden caminar amb el seu instrument, es poden moure. Jo no me'n puc anar perquè he de tenir les mans allà.
0: Un guitarlele també d'aquests, no?
4: Això hauria de fer, com el Herbie Hancock, sí. Això potser és el futur.
0: Sí, sí. I, bueno, és un guitarrista, Néstor. En el teu cas, quan pugeu a l'escenari, és el moment també més especial dels orelladors?
5: Sí, sí. Ja, justament crec que aquest espai de la interacció que ens donem i que també... quan va néixer el projecte, a mi és una de les coses que més em va enamorar, que és la cosa aquesta de... Hi ha molt espai d'interacció i a l'escenari això es nota moltíssim, els concerts són molt divertits perquè és això, no hi ha com dos concerts igual. I sí que és veritat que, per exemple, l'Eric i jo potser sí que fa molt temps que estem també en el projecte, però ens vam unir, diguem, no?, en algun moment. Sí que és veritat que vosaltres dos ens vau dir «Ei, voleu venir a tocar un dia?» i tal. I això, el moment de, per mi, és de les coses més especials d'Orelladors, la interacció aquesta.
3: A més, els assajos, no?, la creació de com fem les cançons, el rock ve, diu, mira, ens toca una mica la guitarra i diu, aquest tema parla d'això, o parlarà d'això.
0: Bueno, això us anava a preguntar, li pregunteu la lletra que ha fet, bueno, de sí. Què va?
2: L'últim tema no ens va explicar molt perquè no tenia lletra fins ahir.
0: Ara anirem a l'últim.
1: No, però sí que és sobretot a l'hora d'escriure, com que som, hòstia, un grup avui en dia que funcioni és molt complicat i tots hem de treballar i tots hem de trobar el temps de sota les pedres i no som precisament un grup que ens veiem cada setmana, ni molt menys, cosa que seria ideal i tant de bo, però tots tenim molta feina i cadascú, pues, ha de sobreviure amb el que té. I llavors, clar, també d'aquí, doncs, que sigui més difícil que ens trobem per crear, sobretot, però bueno, la idea és intentar trobar a poc, sembla que anem tenint més oportunitats i poder tenir una mica més de temps, perquè junts, quan estem junts, passen coses guapíssimes, com va passar amb el poema, per exemple, que vam haver de musicar. Això surt de quedem el dia abans, hem de musicar això i hi ha una idea molt primària i es comença...
0: Entre tots va creixent.
5: Sí, tot juguem entre nosaltres i acaba sortint. Wow.
1: I la màgia del grup està aquí i encara està per sortir. Vull dir que
0: clar,
1: això
0: orelladors sou tots músics a... no sé si d'acadèmics, però tots sou músics consolidats, músics competents. Això sí que està clar, que quan toqueu us agrada demostrar que el que esteu fent ho domineu i, per tant, musicalment ja sona molt potent. A partir d'aquí suposo que us toca inventar, crear, experimentar.
3: Sí.
0: És una mica el que jugueu, no?
4: També, clar, crec que, o sigui, som el resultat de quan poses músics que de formació són més aviat de música moderna, de jazz, fent música que no és jazz. O sigui, fem pop rock progressiu, però la formació és una altra i portem aquesta... La dinàmica d'improvisar, de que sigui tan obert, que hi hagi espais instrumentals, doncs això ho apliquem a la música que fem.
0: Perquè de la Fredis, quan sou vosaltres de la Fredis?
4: Ara mateix dos.
1: Ara dos, però vam arribar a ser quatre de la Fredis.
4: Sí, sí.
3: Bueno, ens vam conèixer allà.
1: Ens vam conèixer allà
3: i dono gràcies a la Fredis per això, perquè m'emporto gent meravellosa.
4: Sí, sí,
3: ja, jo ja he deixat la Fredis fa un any i pico, crec. Però el que m'emporto... Tenia por de perdre-ho quan vaig marxar, però aquí estem.
0: fent orella d'os. Ens hem quedat amb Chris Cornell. Tot això venia per Chris Cornell, la seva potència, el seu folk rock minimalista, però intens i que sona d'aquesta manera.

0: Chris Cornell és una de les referències del rock, dels orelladors i també de les seves referències rock, badia, guitarra i veu. I tota la banda avui aquí en aquest programa especial del Sona Nou, en què estem repassant les influències, les referències d'aquest finalista d'aquesta edició. I encara ens queda escoltar un altre tema acústic. Això d'avui és una estrena, no? Abans ja ho heu dit, el que érem ja no torna. És un, no sé si és un títol provisional, un títol definitiu, però és una cançó que encara està a work in progress, que l'esteu acabant de rodonir, i que Roc parla del temps. Abans deies que l'ull per ull una mica es portava cap aquí, del temps que... del temps que ja no torna.
1: Sí, de fet, vaig escriure la lletra ahir. I és un tema... La lletra sempre és l'últim que m'arriba, i a vegades escric un tema sense lletra i no sé encara què em vol dir allò. Però quan ho trobo, i va una mica encarat amb el missatge del pub, que és el fet de el temps passa per tothom, és una merda però també és bo, vull dir, és així la vida, punt. A mi se me'n va sobretot infantesa amb els meus cosins jugant al bosc. És un moment que ja no tornarà mai i que per molt que el vulguis pues, ja no el tornaràs a tenir, i amb això amb moltes coses. I d'alguna manera no ho he portat mai bé, no? Això de
0: fer-se gran.
1: Fer-se gran, no? Bueno, està molt bé, eh? Però, no sé, sempre m'ha costat deixar enrere les coses, i quan ara portava uns anys que semblava que ho havia solventat, i a vegades tens recordatoris com aquesta cançó que ha sortit de que potser no ho portes tan ben gestionat.
0: Hi ha moltes cançons dels Pets, que escriu el Lluís Gavaldà, que parlen d'això, de fer-se gran i de l'època d'infantesa o de joventut, d'adolescència, i que... Bé, ara ja sabeu de què va la cançó, ja us l'he explicada. I la sentirem ara, això és primícia. Per cert, que els temes vostres no baixen de 4 minuts. Us agrada fer temes llargs. Una mica, això sí que és influència de, no sé si del rock progressiu o de...
1: Sí, tant.
0: De, perquè, esclar, a la ràdio estem acostumats a posar cançons de 2 minuts, 2 minuts i mig.
1: Sí.
0: Les vostres permeten jugar amb solos, allargar, si cal. No hi ha una tornada que es va repetint, sinó que...
1: I sobretot jo diria que ens estem molta estona entrant a l'ambient. O sigui, com que necessitem trobar l'energia d'aquella cançó per tocar-la, i això ens defineix una mica, i a la que hi estem, doncs som-hi, no? Però clar, potser he passat un minut o dos o tres, i llavors és quan s'allarga el tema.
2: També hi ha una frase supercèlebre que es comparteix molt entre en el món del jazz, en els solos, que és que si no tens res a dir, que callis, no? I nosaltres parlem bastant.
0: Per exemple, ara, Oriol, això que portes aquí, ara que sonarà aquesta cançó, qui és aquesta percussió que faràs?
2: De quin tema estàs parlant?
0: D'aquest, que érem...
2: L'últim.
0: Que farem ara.
2: L'últim. Un udú. Un instrument, no sé d'on és originalment. Jo només sé que el tenia a casa des que sóc petit i que pensava que era un gerró, però ma mare em va dir que no, que és un instrument. I, pues, aquí l'he portat i sembla hindú. A mi em sona hindú. Vaig aprendre a tocar quan tenia això 13 anys i, pues, està a casa meva, no?
0: I l'important que és que com percuteixes la vibració en aquest cas, igual que...
2: Fa com un efecte ventosa, no?
0: Sí.
2: Tu fiques la mà en el forat, que té una sortida per un altre lloc, i al retirar la mà, la pressió d'aire, pues, fa com un...
0: Ara quan ensenyes sembla un gerro, realment.
2: Sí, és un gerro. O sigui, podries fer una crema catalana allà dintre.
0: Doncs va, vinga, que soni aquest, el que érem, ja no torna.

0: I reprenem el fil de les cançons que han influenciat Orella 2. Ara hi ha una cançó d'aquelles... Oh. Gràcies per triar-la, el rock. És el Pau Riba, l'orquestra Feraluche. És la col·laboració que van fer abans, just de morir, el Pau Riba, un disc que es diu Segona Florada, i que, a més, compta amb la veu de l'actriu Cristina Cervià, i és una cançó que es diu Acurar. Que qui busqui acurar és un verb mallorquí que vol dir clavar un arma al cor d'un animal per matar-lo. I el Pau Riba en aquesta cançó retrata... És una cançó trista, no?, d'una pena profunda, que se'ns mor la natura, se'ns mor l'entorn, i la gent jove no se'n recordarà ja del nom dels arbres, ni dels ocells, ni de... És una cançó que et deixa el cor una mica encongit, eh?
1: Sí, no et deixa indiferent. Crec que és una cançó que ens marca molt per la fusió de música i discurs, jo diria. I, clar, el ser recitat, com a oient, és que no te'n pots escapar del missatge que t'estan transmetent, i el missatge en si a nosaltres ens va impactar molt. Jo recordo primer que em va semblar gairebé un sermó la primera vegada que el vaig sentir, i recordo posar-me a la defensiva pensant, no, jo no sóc així, i amb el temps, no ho sé, la rebo d'alguna altra manera. Bé. I m'encanta, i celebro que també t'agradi.
0: És una cançó preciosa, la fem sonar tot seguit.
2: Vaja, unes alzines. No són alzines, això. Bé, aquests pollancres. No són pollancres, tampoc. I doncs què són? Són oms. I és que no sabeu res. Quan jo no hi sigui, no sabreu ni què és un baladre, ni un atzaroler, ni un ginjoler, ni un rebell, ni una argelaga, ni una estepa, ni un arbocer, ni un alavern, ni un llampúgol, ni una alzina. El jovent sap destriar entre un Golf GTI o GTX, si és un iPhone 7 o un iPhone 8, un PC o un Mac. Ho saben tot de les coses efímeres, de les coses que es venen com a imprescindibles i que en pocs anys passen de moda i formen part del record, com un Spectrum o un Atari, un Chubasquero Carú, un vídeo VHS. De les coses permanents, de les que transcendeixen pel nostre efímer pas per la vida, no els interessa res, ni el seu nom. I amb un genèric l'humilien. No destrien pomeres de pereres, cirerers, alzines ni oms. Només diuen arbres.

0: només diuen ocells. I d'aquesta ignorància en vesteixen una seguretat ben falsa. En canvi...
1: Quin viatge que estem fent avui. Fantàstic, moltes gràcies, orelladors, per proporcionar-nos aquestes emocions a través de les cançons, amb aquest Pau Riba i la Fira Luche, i aquest acurar, aquest sentiment que t'acaba trasbalsant, eh? I que t'arriba al cor. I ara sí que arribem al final amb un tema que dèieu, aquest és el referent principal dels orelladors, Porcupine Tree, una banda britànica de rock progressiu que l'any 2005 van gravar el Dead Wing, i n'heu triat també una cançó que dura 12 minuts, atenció, però que sentirem ja ara per acabar el programa, Rubbing Somewhere But No Here, una peça que ballaran tots els seguidors del gènere, i que aquí hi ha molts teclats, eh? Molts sintetitzadors i guitarres ambientals, i qui és el que més li ha frapat aquesta cançó?
2: Bueno, sobretot perquè Porcupine és un referent, sobretot ara que parlàvem dels temes que no són gaire curts i que tal, aquí segurament trobaràs pocs temes de menys de 4 minuts, jo no n'he trobat cap, però és perquè és el tipus de música, l'estil de música, que és no fa per la ràdio tampoc, perquè al final, clar, no posaràs un tema de 12 minuts a la ràdio, no? Però hòstia, la música no, és bo que no tingui un temps definit, és bo permetre't espai a l'hora d'escoltar-ho, i crec que tots si ho entenguéssim una mica més així ens fliparíem, no sé, escoltant àlbums en directe, àlbums de dalt a baix, entenent la música una mica diferent, que els que som músics ja ho entenem així, però els que no i estem acostumats a escoltar doncs temes més curts, i doncs ens estem perdent moltes coses, i crec que val la pena obrir-se una mica a que et flipi una cançó de dalt a baix, i que passen moltes coses.
1: En directe potser s'acabarà i arribarà l'hora, però qui vulgui escoltar la cançó sencera, posarem els 12 minuts en el podcast, i per tant qui estigui escoltant el podcast pot arribar fins al final d'aquest tema dels Porcupine Tree. Arribem al final del programa, moltíssimes gràcies, que tingueu molta sort. M'ha agradat molt aquest final, ja ens has posat la cirereta del paper que té la música més enllà de la part més comercial o del que sentim per les radiofórmules, la música que ens emociona, la música que ens fa vibrar, la música que ens serveix per viure al capdavall, no? Gràcies a tots. I mira, no sé si algun dia ens trobarem escalant o no, però si més no, buscarem aquests orelladors per regalar-lo.
2: Gràcies, Lluís.
1: Salut.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
4: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
3: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Escoltes ICAT.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èlia no va fer.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa?
0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
5: No,

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. ICAT Weekend.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Imuta amb la Filarmònica de Múnich,
1: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
2: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
3: Escoltes i cat.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat. iCat.
2: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. Aicat.
1: Aicat.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Murillo.
1: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Escoltes, ICAT.
6: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: carrer.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
2: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
3: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
4: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

wrong, trying to make things right.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a iCat. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a iCat. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a iCat? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Sí, se l'erga el nom.
2: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí a iCat.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
5: De què va el programa?

0: Escoltes, Icat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat.
1: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A iCat. A iCat.
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a iCat.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per iCat.
0: Linkat. iCat. La millor música electrònica del planeta Terra.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
1: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
2: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a iCat. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és iCat.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit.

0: Oh, baby, I'm tired.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre?

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Tancat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: al Soft House. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
1: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
1: A ICAT.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
1: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
0: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit...

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èrga és nova.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa?
1: ICAT Weekend.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. Sí!

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
0: Escoltes ICAT.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: al Soft House. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
1: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
2: Escoltes ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. La pista de fusta engega un dia més. Miqui Puig, els plats et diu hola. I sonen els senyals horaris de les 8. De 8 a 9, de dilluns a dijous, a la FM. I sempre a Trescat Cultura. Balladors i balladores, pistes de fusters, diguem-nos com vulguem, però som sempre aquí. A migdia, si teniu moltes cuques, podeu anar a la recerca dels digitals que ja són a punt. Una temporada més. La confiança ens ha fet tornar i jo us ho he de tornar amb cançons boniques, amb somriure rere la cabina i amb una selecció acurada que comença ja mateix. Beyond, forget,

pop elegant fet amb sintetitzadors a càrrec de Bayon, un projecte unipersonal que té ja una pila de discos, 4 i aquest Filters. Es presenta amb aquesta Foguet. Diu que hem d'oblidar, perdonar, que els trencaments hi són i que els necessitem cada dia, com necessitem caixes de ritmes per ser millors. Marissa Neumann. Fresh Ice.

Més elegància no la trobaràs a les zones, i menys aquesta hora. Marisca Nerman. Això es diu Free Ice, una de les peces d'un EP preciós anomenat Finding Our Way Back Home, un disc del 2021 que els amics d'AXE Records des de València em regalaven en format vinil, que m'ha ballit un xarbus. Marisca Nerman i ara Megatronic, All I See. Agafeu-vos fort, perquè l'electrònica i el soul es troben, i quan es troben

0: cassets de ritmes embogides. Carisma Revision Club Mix, la veu de Fazima Heart, aquest All I See, una de les peces de There Is Truth in Gospel, de Megatronic, que ha d'arribar amb unes revisions necessàries i boniques. Ets a la pista de fusta, la sessió de ball d'ICAT.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta.
3: Under disco lights, Jack, do you feel alright? Under disco lights, Jack, turn the morning light. Under disco lights.
1: Jo també ballo Pista de Fusta.
3: Under disco lights.
0: Sempre sota la bola de miralls. Small Blikes, Royco. Més cançons de novetat per la nova temporada de la pista.

Mister en Roy que us va traient en aquesta peça Trucos i Trucos, que m'encanten. Caixes de ritmes, veus robòtiques de l'electro, parada i engegada. El paraiatura és molt, molt fascinant a la música de ball, sempre funciona. Ets aïcat a la ràdio en què ens diem pista de fusta. Hem tornat, com torna. El torró per Nadal, com tornen les oranetes. O el laptop. Me to three. El luxo. El ball és amb vosaltres, els baixos ens porten vibracions a l'entrecuix i això no s'atura.

Brabo. End-to-end Luxol i la veu de Nef, amb dues ve baixes. Follow Tap, una peça descarada vigorosa i fresca per aquests dies que encara són de calor i encara són d'estiu. Pista de fusta, està tot l'estiu preparat, un repertori que avui estic engegant com hem engegat els darrers dies. Perquè no ens oblidem que la pista sempre ha d'estar alerta. Sparrow, J-Face, la veu de Curtis Well, de Jabir.

canònica. Un so molt modern, un so d'ara mateix, amb tocs d'afrobeat. Pianos que reverberen i la veu de Curtis Wall amb aquest déjà vu. És el so eivissenc. És un so comercial alhora, però que si està ben fet. Ha de tenir cabuda la pista, com tenen cabuda la pista tot el que siguin tambors, metall, gent que ens fa ballar, gent que té cada dia entre seia i seia. Fer música de ball és Esparro i Jai Face. Cap ballador sense ballador, sense la pista de...

Fuego, Kelly River, amb un remix de Frenzy, la tradició més calenta de la música de ball, feta per llatins.

un bé de Déu, un mare de Déu senyor de percussions, en aquest remix de Francais, amb un original de Kelly Reverb. Kelly Reverb és de Dallas, ho heu sentit bé, de Dallas, però la seva tradició, el seu amor per al house de Nova York, fa que manufacturi peces com aquestes irresistibles, amb una versió d'app que serà a punt d'arribar, que ja la tinc a punt per darrers dies, propers dies, i que avui serveix per posar-me una bandeja votant perquè entri Robbie Rivera, un mestre del house, un altre clàssic. Robbie Rivera, Raflo i Fina Four, Running Free, Jason Chance, Extended Mix. Recordeu de fer Shazam pels títols complerts. Ona 3Cat Cultura, allà hi ha l'històric. Aquí gaudir, ballar i maluc en l'aire.

et poses a sofrejar, a rastrejar Robbie Rivera i arribes fins molt enllà, fins quan el house era només de clubs foscos amb embrasies de gent descastada del carrer abans de que es fes música per rics. Robbie Rivera, Refio i Fina Four signen Running Free. Jason Chess en fa aquest Extended Mix, que és mel en boca. Torna perquè ens va encantar aquesta revisió del Beat Goes On dels Whispers amb Adam Ten i Rafael agafant el sampler, exprimint-lo com si féssim un plat d'alta cuina pel ball i el gaudi de pista de fusters.

tenim ja uns hits de la temporada. Només portem dues setmanes. Adam Chen and Raphael, Beats Gone On. La tradició d'agafar samples de soul i de funk.

Pista de fusta, si no ens coneixies, sigues benvingut. Pregunta, indaga. Aquests que són al fons de la pista són balladors ja veterans. Ells t'indicaran les bogeries que fan.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Viva la fiesta.
2: La festa no s'esgota i tarda rere tarda hi ha cançons que es riben per acabar-se. Ho va fer aquest I Got The Music, de Lodge, la seva versió àcid, amb els seus blips amb bleps. Em va tornar boig. Per això torna, per això segueix ballant al mig de la pista. La massa embogida.

Fotli Fotli, I Got The Music, Lodge, el productor italià, el milanese, amb aquesta peça, amb aquest acid mix, amb una pulsió funky i una veu d'aquelles que diu que tenim la música. La música sempre hi és, no marxa, és esgotadora, perquè ens fa ballar. Però aquest esgotament és com quan fem esport, quan fem l'amor, que al final hi ha un plaer tan i tan gran que no ens el treu ningú. Ets a la ràdio inquieta, ara arriba Charlie Vic, arriba en Shani, True Life, amb l'Aigorament, amb un dub vocal que ja ens va encantar i que torna després del redoble.

0: Fan Bougie e Charlie Big Shiny True Life amb aquest I Got A Man. Tots els trucos del UK Ganes, el house de tota la vida, posats al servei d'aquell Sugarbox Dub, la ràdio inquieta i la pista de fusta. Té la sort de tenir pista de fusters, balladors, fidels, que durant l'estiu em demostreu una joia, un carinyo, com el Santiago d'Arnès, ballador incansable, que amb la seva dona ballaven a la pista d'Horta de Sant Joan i em va regalar mel feta per ell. Un pista de fuster apicultor, amic i ballador, a qui va dedicar part d'aquest repertoire.
1: Music is the answer to problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
0: Tenim un repertori que no s'esgota i la recta final us farà ballar com ens fa ballar sempre que venim aquí. Malon Mogues, Like I Do, Fiaturi, Nina Ebra. Són cançons de ball que arriben, algunes es queden, d'altres només les ballarem una vegada, però qui vol més? Pista de fusters, ara entra el baix i tot canvia, sempre canvia quan entra el baix.

el ganxo repeteix, fet per aquest orgue, de Bauhaus, que ha servit a tantes peces que coneixem, que hem ballat i que ens encanten. Malone Moguès, el productor, invita Nina Nebra i posa una lletra de necessitat. Tinc un amic, en Quico, que quan anàvem a ballar l'aigua i el privat es posava sempre dintre el bafle, acabàvem els vespres que l'havíem de treure el seu cap allà dins, mentre els baixos li taladraven el cervell. Per això, quan he vist que aquesta peça es titulava Closer to the Sound, he recordat en Quico i el seu cap a dins.

0: una crítica d'aquest disc. Infinite Now de Two Shells. Diu que les cançons sembla que les hem sentit abans, que venen d'un futur o d'un passat que hi érem. Es diu un Two Shells. Això es diu Closer to the Sun. I el seu disc és com una petita o dels 90s. Pots trobar-hi trance i pots trobar Europop i pots trobar coses boniques. La pista de fusta es despedeix per avui. El darrer cartutxo reposa en el plat dret i Miqui Puig els plats et dius gràcies. Tornem-hi demà. Torneu a venir, com cada tarda a la Ràdio Inquieta, a la sintonia d'ICAT.
1: Right, will you listen to me, please? Please, raid. This is an illegal party. I want everybody to stay where you are, please. And speak to the police officers as they come round and interview you. Just remain calm, please, and there'll be no trouble.
2: Pista de fusta. Pista de fusta.
0: Aquest senyor als 90 va canviar les regles del joc. Torna amb la col·laboració de Natalie Williams, Goldie, el rei del drum and bass, amb Jungle Days. Sigueu feliços i balleu. A Contramaluc, Goldie despedeix la pista d'avui.

0: pista de concert Dance Club.
1: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
0: Escoltes Icat. Bits per minut, amb Òscar Broc.
2: Benvinguts a Bits per Minut, el programa de música electrònica dedicat. Com anem? Soc l'Òscar Broc, preparat ja per punxar-vos la millor música electrònica amb la sempre inestimable ajuda del Víctor Villar des de la cabina de so. Moltes ganes de començar, però abans, recordatori important, teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil dedicat i, evidentment, a la plataforma digital 3CAT. Família, avui ballarem amb una variant de la música house que ha triomfat en els últims anys i que està cada cop més de moda. Parlo del house lent, el house tranquil, el house més relaxat. Això són ritmes chill que es poden ballar perquè estan carregats de groove. Avui, a Beats per Minut, tenim Nit de Soft House. I vinga, va, després de la xapa inicial, anem ja amb el que més ens agrada. Comencem amb l'electrònica més elegant, l'electrònica d'etiqueta, cortesia del londinenc Catching Flies. Amb la cançó Marseille comença ja Beats per Minut.

soul i una mica d'adonisme. És la música del britànic Catching Flies i ens quedem a l'escena britànica actual per escoltar un dels tracks més recents de la vocalista Georgia Smith. Una col·laboració amb Dame Dame, un duet de Birmingham que ha treballat amb ella en ocasions anteriors. La cançó es diu Freedom.

És una delícia aquest house polirítmic i calent que proposen els britànics Dame Dame, amb la inconfusible veu de la diva del UK Garage, la gran Georgia Smith, i d'una veu prodigiosa a una altra, la de la nigeriana Aira Starr, una de les artistes africanes més internacionals en el panorama electrònic. Del seu àlbum de 2026, Stargirl, escoltem la cançó Midnight in New York.

És el groove africà de l'Aire Star i ara baixarem una mica la intensitat i ens relaxarem amb una reinterpretació electrònica d'un tema dels Radiohead. L'autor és World Band 023. La cançó, Everything in its Right Place.

0: Ritmes líquids. Greus impossibles. Efectes psicodèlics. Bits per minut, amb Òscar Brock. Escoltes i cac.
1: Avui ballem amb la calma, el ritme del house més suau, més melòdic, i tenim grans productors i grans veus, com és el cas de la següent cançó, on s'ajunten el productor de house i R&B de moda a Nova York, el gran Kai Tranada, i la veu inconfusible de la Shailia. La cançó es diu So Good.

ben barrejat a la coctelera de la Victòria Monet. I ens posem encara més íntims i mandrosos ara amb el disco house psicodèlic que proposa el duet britànic Dasky, demostrant un cop més perquè és una de les forces electròniques més potents de l'actual escena britànica.

I del pop disfressat de música de ball de Dasky passarem a la música de ball disfressada de pop de Lost Frequencies. El productor belga, conegut pel hit Are You With Me, s'ajunta amb Tom Odell per facturar un hit marca de la casa. Es diu Black Friday.

0: Els déus de la música electrònica tenen un nou punt de trobada a la ràdio. Beats per minut, amb Òscar Bro.
1: Continuem flotant en la cara més relaxada del house i ho fem amb un mestre de la música de ball amb sentiment. És l'alemany Ben Bohmer, amb una balada house meravellosa que es titula Caught Up in the Fire.

l'èpica somiadora del house melòdic de Ben Bomer, fiabilitat alemanya indiscutible. També és indiscutible la sensibilitat d'Undertone, un productor misteriós desconegut que fa peces de house amb piano molt relaxants. D'Undertone escoltarem la cançó Platoon.

I de la bellesa del house d'Undertone saltarem al romanticisme pop del productor francès Balmond, que ens proposa 3 minuts de house super chic amb la veu de l'Angèle Borchat. La cançó es diu 1000 points.

I després del French House canviem de groove. Viatgem de París a Londres per escoltar la remescla que Jada G va fer del grup de pop urbà Flo. Una cançó que segurament heu escoltat a la ràdio. La cançó es diu Mood.

0: La música amb què somien les ovelles elèctriques. Els ritmes que escolten els androides. Beats per minut, amb Òscar Broc. Escoltes ICAT.
1: Avui toca relaxar-se, deixar-se anar sense fer escarafalls. Avui tenim sessió de Soft House i continuem amb un dels mestres francesos d'aquesta moguda. Es diu Folamour i barreja música brasilera amb jazz. La següent cançó es diu Zubi.

I del saxo i dels ritmes sensuals de Folamour farem un salt cap a l'estudi dels australians The Avalanches, que afegeixen a l'equació a la gran estrella de l'underground britànic, el gran Jamie XX. Això és un temacle i es titula Every Single Weekend.

Potser com una reacció als ritmes electrònics més accelerats, el house més relaxat s'ha convertit en un dels gèneres amb més projecció dels últims anys. I continuem amb un mestre de Detroit, Moody Man, remesclant una cançó del trio Dames Brown i d'una llegenda viva de l'electrònica, amb Fiddler, una cançó que es titula Take Me As I Am.

impressionant aquesta mescla de house pausat, R&B i soul clàssic, cortesia del house master de Detroit, Moodyman. I de Detroit saltem a Colònia, Alemanya, una gran ciutat gris, una ciutat fascinant, d'on han sortit alguns dels millors productors de techno i de house d'Alemanya. Un d'ells, el veterà Michael Mayer. I de Michael Mayer escoltarem aquesta cançó que es diu Erbirmont.

Mestre de mestres, és l'alemany Michael Mayer fent-nos flotar amb el seu house psicodèlic. I continuem buscant freqüències ballables que ens relaxin el cervell, que bona falta ens fa. I ho fem amb Lo-Fi Cassette i amb el seu house oníric de somni. La cançó es diu For Love.

amb la flipamenta d'aquest house vaporós del Lofi Cassette arribem ja a la recta final del programa. Farem una cançó més, però abans recordeu que teniu tots els programes de Beats per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat i, evidentment, també a la plataforma digital 3Cat. L'Òscar Broc, un servidor, i el Víctor Villar, des de la cabina de so, ens acomiadem amb Fred Everything, Robert Owens i Wajid, amb un tamacle rodó de soft house, la cançó Never. Amb ella

0: Son Hunter, amb Raúl Hinojosa.
1: Ei, hola, què tal? Com estàs? Jo feliç d'obrir aquí, a la sintonia dedicat, una nova edició del Son Hunter.
0: De l'anglès, caçador de cançons. Son Hunter, el caçador de cançons dedicat.

0: Moltes gràcies per sintonitzar ICAT. Moltes gràcies per connectar amb el Sohunter, un programa de la ràdio pública catalana que escaneja el sotabosc de les escenes musicals.
1: Sohunter, les millors captures sonores des de l'underground.
0: I avui engeguem el Sohunter estirant l'estiu al màxim. I ho fem a ritme de música surf i rock and roll amb el FestiSurf Costa Brava 2026. En un moment parlem amb l'organització d'aquest festival que es fa a Castell d'Aro i que recupera l'esperit i les sonoritats dels anys 50 i 60.

0: la cançó que dona títol al disc del 2013 Ecosonic El Dorado de Deke Dickerson, un dels caps de cartell del FestiSurf Costa Brava 2026, donem la benvinguda a l'amic Àlex Boix. L'Àlex és responsable de l'organització del festival i amb ell repassem el cartell de l'edició d'aquest any.
1: Bona, Raül. Què tal? Bueno, molt contents un any més de tornar a estar al Sound Hunter, una nova temporada. Aquest programa imprescindible per tota la scena underground, com sempre dius. I res, molt contents de que ens hagis tornat a tenir en compte per al FestiSurf. Res, aquest any, un altre cop, els últims latecs de l'estiu, els tindrem el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre. I res, un cartell que aquest any hem combinat això una mica el mateix de cada any, el surf instrumental, el garatge, el rock and roll dels anys 50, 60... Aquest any comencem amb una banda de Madrid que són els Bank Robbers, que obriran la nit del dissabte, que fan practicar un rock and roll de l'any 50, rockabilly, bueno, estan conduïts per un mític de l'escena de Madrid com és en Marcos Sendarrubias, i la veritat és que el seu disc en Dan Folk Records ens ha encantat, és el Delinquent Rock and Roll Gang, i a la cap vam veure que era la banda perfecta per obrir aquesta edició del FestiSurf i estem molt contents.

0: Ivan Roberts amb Mulambo Delay des del seu disc Delinquent Rock and Roll Gang. Aquesta banda madrilenya de Bank Roberts és un dels noms del cartell del FestiSurf 2026 que es fa els dies 19 i 20 de setembre a la sala Font del Ferro de Castelldaro. Avui al Sound Hunter amb l'Àlex Boix, membre de l'organització del FestiSurf, repassem el cartell del festival que obrien de Bank Roberts.
1: Tot seguit tindrem una de les sorpreses més grans que vam tenir l'any passat amb el seu disc, que són els polonesos i Jetekanda Surfers, que vam al·lucinar. O sigui, vam escoltar el disc que hem fet amb High Tech Recordings i ens va explotar el cap, perquè semblava un disc que estigués gravat als anys 60. És a dir, és increïble el so que tenen. És el surf clàssic i pur de com es va iniciar tot. I creiem que, bueno, per nanos superjoves, o sigui, molt contents de tenir-los, i que vinguin a part un grup de Polònia, que ens sorprèn, però bueno, això ens ha demostrat que a la Mar Bàltica també hi ha bones onades.

0: Night Owls, la música de E.J. Siak and the Surfers, sonant al So Hunter. La banda polonesa presenta el seu disc homònim, el seu debut llarg, el dia 19 de setembre al FestiSurf Costa Brava 2026.
1: Tot seguit, en Deke Dickerson amb els Torontos. Bueno, què dir d'en Deke Dickerson? Més de 40 anys de trajectòria, un tio que ha liderat a Time at Youth, bueno, 20.000 bandes, que ha estat el pioner, bueno, dels pioners o dels grans capos del flat rock and roll, i a sobre, quan juntes això amb una banda com los Torontos, on també el flat rock és el seu segell, aquest esperit dels anys 50, creiem que serà una festa a Porto de lo Alto, que es diu, o sigui que serà un... és això, és quasi bé... bueno, portava molts anys que volíem que vingués, i al final ho hem aconseguit, i juntar-nos sobre amb los Torontos serà una autèntica bomba. O sigui, sembla ben bé un grup que hagi nascut per tocar el FestiSurf.

Mexicali Rose, de Dick Dickerson, inclou aquest clàssic al seu disc Number One Hit Records, juntament amb els Ecofonics, l'any 1998. El veterà de Dick Dickerson, aquest 2026, s'associa amb la banda barcelonina Los Torontos per pujar a l'escenari de la Sala Font del Ferro de Castell d'Aro dins del Festi Surf Costa Brava 2026. Això el 19 de setembre. Los Torontos, que sonen així de bé, el seu debut del 2023. Say hello. No problem, big problem.

0: Big Problem.
1: No problem, big problem. Los Toronto sonen el Song Hunter Dica des del seu disc de debut del 2023, Say Hello. Los Toronto de Barcelona, que acompanyen el nord-americà Deke Dickerson a Castell d'Aro dins del FestiSurf 2026, el cartell del qual seguim repassant amb l'Àlex Boix, organitzador del Sarau.
2: I per tancar la nit de dissabte, bueno, que explicada a Wabi Los Arcs, o sigui, per nosaltres una de les millors bandes de garatge del món. Estem increïblement contents que puguin venir. Portava molt de temps a darrere, sempre parlàvem amb en Sato, el baixista, que bueno, també ell fa de road manager i ve bastantes vegades al FestiSurf, i sempre a veure quan vindreu els Wau, a veure quan vindreu els Wau. Com bé sabeu, es van dir que paraven i per sort ara han tornat, fins i tot em sembla que estan gravant, tenen previst de gravar un nou disc, i la veritat és que és un plaer, perquè és un grup que, bueno, els discos ja són bons, però els que han tingut la sort de veure'ls en directe és una, bueno, és un d'aquells directes que no fan presoners, o sigui, en Juanito al capdavant, amb un ritme que, bueno, amb el farfissa, amb la bateria, amb la guitarra, és que tot és com un combo, és una locomotora de pur garatge, que la veritat és que se'ns farà viure, bueno, una de les delícies, creiem, d'aquestes 14 edicions del FestiSurf. És un dels grups que sempre hem tingut més ganes de portar i al final ho hem aconseguit. I després, bueno, ens quedarà el diumenge al Vermut. Hi ha, bueno, és Cheese Bandit and His Bandits. Nosaltres vam conèixer el projecte, que és l'Ivan Castro, és una persona a la que admirem molt, que com a tipògraf i calígraf és un tio que és un geni. Ens encanta com treballa l'Ivan Castro. Vam descobrir que tenia aquest projecte per l'Aramell de Cheese Bandit i ens va dir, hòstia, si vull anar al FestiSurf tinc que agafar-me uns bandits, i s'ha acompanyat de tres bandits. I res, ens va presentar Surf Instrumental al 100%, amb versions i de tots els grups d'aquella època. I la veritat és que és això, però també donant el seu toc de bandes sonores de terror, de ciència-ficció de sèrie B, bueno, que una mica serien tipus un Manos Tromano, Mr. Chaps, i la veritat és que estem molt contents. A més de tot això, durant tot el cap de setmana tindrem a dos punxadís acompanyant la nit de dissabte i el Vermut. Tindrem en Peter Bogalú als plats el dissabte i en Mr. Bruno el diumenge, o sigui que molt contents de com ha quedat

0: I aquesta és la versió de l'original dels Psychos Demolición, interpretada pels Wau i Los Arcs. La trobes al disc Cantant en Espanyol dels valencians Wau i Los Arcs, banda que pots veure en directe aquest any al FestiSurf.
1: FestiSurf és una iniciativa de l'Associació de Cinema amb el suport de l'Ajuntament de Castellà de l'Hospitalet de Lluís Segaró. Aquesta és la seva 14a edició, un festival de surf per despedir l'estiu amb entrada lliure. Recordem que recomanem a la gent que vagi al web o al nostre Instagram i facin la reserva prèvia de l'entrada, doncs l'aforament és limitat. Per tant, això sí que ho recomanem, que si podeu reservar l'entrada prèvia ens ajudeu. I res, durant el festival doncs, trobareu, a part d'aquests concerts i aquests punxadiscs, doncs, també hi haurà parades, hi haurà food trucks, sabeu que hi ha un servei de bar. Bueno, això el que proposem cada any, una festa per dir adéu a l'estiu, a ritme de bon surf, de bon rock and roll, de bon garatge, de retrobar-se amb amics, de prendre una cervesa i res. Us esperem a Castell d'Aro, a la sala Font del Ferro, amb moltíssimes ganes. Ja ho sabeu, aquesta sala que és perfecta per al FestiSurf, estem molt i molt contents. I res, això, amb moltes ganes de que vingueu tots i ens veiem. Raül, una abraçada molt forta i Sun Hunter forever. Que vagi bé. Adéu.
0: Doncs moltes gràcies, Àlex, i una abraçada també per tu. L'Àlex Boix, organitzador del FestiSurf, que avui s'ha passat pel Sun Hunter per fer-nos 5 cèntims del que ens trobarem els dies 19 i 20 de setembre a la Sala Font del Ferro de Castell d'Aro, amb entrada gratuïta. Tens els horaris i tota la resta d'informació a FestiSurf Costa Brava, tot junt, festisurfcostabrava.com. Tanquem portada dedicada al FestiSurf 2026 amb el tema més surfer dels Wau i Los Arcs, rei de tablistes.

Song Hunter, escanejant el sotabosc de les escenes musicals amb Raúl Hinojosa.

Segueixes a la sintonia d'ICAT, això és el Son Hunter, i aquesta que acaba de sonar es diu Tired of Being Alone, una de les cançons que la mítica banda barcelonina The Meows va incloure al seu disc del 2011, All You Can Eat. I tens una magnífica oportunitat de veure'ls en directe dissabte 19 a la sala Abloat de Barcelona, a la festa del 15è aniversari del bar Psycho, també mític refugi per a roquers al barri del Poble Sec barceloní. A la festa, a més dels Meows, també pugen a l'escenari de l'Abloat, Crisis de Personalitat, Banani i també les barcelonines radioactives, que punxem ara al Son Hunter des del seu primer disc del 2023, Rebellion, amb Roquear, Roquear, Roquear. Elles són radioactives. Oh!

I així és com sona Eclipsi des del nou treball de Les Cruet. La banda del Montseny publicava a la primavera el seu nou disc, un disc titulat Eco, on trobem aquesta Eclipsi. Les Cruet és un dels noms de la nova edició del Sugar Illegal Fest, aquest sarau alternatiu al mercat de la música viva de Vic, que es fa a la capital d'Osona coincidint amb el mercat i que ja celebra la seva 27a edició amb les actuacions d'un bon grapat de bandes, entre elles, per exemple, Les Cruet, Mendra, Zombi Pujol, FP, Surroca, Serpent i, entre d'altres també, el cantautor antifolk català Maurici Rivera al capdavant del seu grup The Missing Leads, que sentim ara amb I Love My Record Label and So Should You. Estimo el meu segell i tu també hauries de fer-ho. The Missing Leads.

I aquest és Brian Stepa. L'australià publicava l'any passat el seu nou treball, un disc que es diu I See It Now, disc on trobem aquesta Version of Me. Brian Stepa estarà presentant les seves noves cançons en directe el dia 1 d'octubre a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols. En una nit on també pujarà a l'escenari el músic local, bé, nascut amb el sereny, però ganxó d'adopció, Xavier Calvet, que al marge dels Bullet i els altres projectes musicals on hi participa, ha publicat un parell d'àlbums en solitari, plens de grans cançons com aquesta, Lovers for All Time, que surt al seu disc Crosswinds del 2019. Ell és Xavier Calvet.

0: Seguim ICAT, seguim el Sound Hunter caçant cançons com aquesta CBA que trobem al disc Party School dels californians Mood Lighting, que aquest agost han publicat el seu nou disc, el tercer LP, des del seu debut al 2020.
1: Sound Hunter, descobrint cançons.
0: Més novetats, The Autocollants és una banda de Portland, Oregon, que el 1999 va treure un disc, el seu únic disc, un disc que et recomano revisitar si t'agraden les sonoritats indie-pop dels anys 90. Es diu Why Couldn't Things Just Say the Same? Per què les coses no poden seguir igual? Doncs es veu que no van trobar resposta i la banda va desaparèixer. L'any passat, 25 anys després, van publicar un recull de maquetes i inèdits d'aquella època i és ara, el 2026, que han deixat anar un parell de cançons noves. I una és aquesta, I Wanna Go Back, The Autocollants.

0: I aquesta és una de les noves del trio de Sydney, Sleepy. Els australians debutaven el 2015 i després d'un parell d'EPs i un àlbum al 2020, comencen aquest 2026 a avançar material per al seu nou treball. Clean Clothes és un dels nous senzills de Sleepy.
1: Son Hunter Aika.
0: I qui també té nou material és el grup de Chicago Beach Bunny. El tema es diu July i és, de fet, una versió pròpia. Beach Bunny la van incloure al seu EP del 2016, Pool Party, quan la banda començava i gravava les cançons a casa seva. 10 anys després, el grup vol agrair la fidelitat dels seus fans, tornant a gravar el tema i fent que soni així de bé. July, Beats Bunny.

0: Més novetats al Song Hunter dedicat. Aquesta es diu Closer i la trobem al nou treball, el segon LP del duet londinenc Atmos Bloom.
1: Song Hunter, descobrint cançons.
0: I també de Londres ens arriben les noves cançons de Railcard, noves cançons d'aquest nou grup format per músics veterans de l'escena indie anglesa, músics que militen

No van militar a grups com Heavenly o Dolly Mixture, entre d'altres. S'han ajuntat i aquest 2026, a principis, han publicat el seu debut homònim i ara, a la tardor, surt un segon LP que es diu, com aquesta cançó, Two Steps at a Time, que té el so de Railcar Theory.

0: I abans d'acabar, una novetat més. Aquesta ens arriba des de Minneapolis i la firma un grup que es diu Absolutely Yours. Aquesta Flight Simulation és un dels avançaments del quart disc d'Absolutely Yours. I aquesta simulació de vol, Flight Simulation, dels nord-americans Absolutely Yours, ens deixa la recta final del Song Hunter d'avui.
1: Song Hunter, amb Raül Hinojosa.
0: Marxem, però tornarem dissabte que ve a les 10 de la nit a la sintonia d'ICAT o sempre que vulguis en podcast a la plataforma 3CAT. Tanquem amb una última recomanació. Dijous 17 de setembre tens una magnífica oportunitat de descobrir la música de Rashid B en directe a l'Helio Gabal de Barcelona o al dia 18 al Mercat de Música Viva de Vic. Jo no m'ho penso perdre. Amb el tema Al Om, del seu disc Al Gorba, et deixo amb Rashid B. Adeu!

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes i cat. El Futimer, amb Àlex Torío.

Hola amics, benvinguts al Futimé, un programa que de manera força arbitrària i momentània s'ha quedat per uns dies fundejant el 1972. Si la setmana passada escoltàvem el Ziggy Stardust de Bowie, que es va publicar l'estiu d'aquell any, doncs avui tirem uns mesos enrere, fins al febrer, per escoltar l'obra que va posar Neil Young al bell mig de la carretera, fent servir les seves pròpies paraules. Ella, el 1970, havia publicat el seu tercer disc en solitari, l'increïble After the Gold Rush, i també amb Crosby, Stills and Nash havia publicat el importantíssim, que vam escoltar l'any passat aquí, Déjà Vu. Així que havia guanyat prou diners com per comprar-se un ranxo i fer un canvi de vida, una vida més rural. Allà en el ranxo s'hi va construir un estudi de gravació a la pallissa, però coses del món rural, aixecant uns troncs, concretament de noguera, tinc entès, es va fer una lesió molt bèstia a l'esquena, una hèrnia discal que va requerir cirurgia. I feia tant de mal que no podia tocar de peu ni carregar una guitarra elèctrica. I això explica, en part, que s'apropés més a la guitarra acústica i a tocar assegut. Podeu trobar fàcilment alguns vídeos de l'època, especialment una actuació a la BBC, a principis del 71, tocant en aquestes condicions. Ell sol, amb la guitarra i amb una cadira, sense aixecar-se per res. En aquelles actuacions de gener-febrer del 71 va començar a estrenar algunes cançons que estava treballant. Moltes són les que formarien el disc Harvest, protagonista del programa d'avui, que es va acabar publicant el 15 de febrer del 1972. Era dimarts, això és un dels grans avantatges de la IA. La gravació es va allargar molt, gairebé tot l'any 71. Va començar quan va anar al programa de Johnny Cash, que es gravava a Nashville, programa de televisió. I allà va entrar en contacte amb el productor Elliot Mazer, que el va convèncer per gravar algunes de les cançons noves que estigués treballant en el seu estudi de Nashville. Diu, i els músics que... Diu, va, jo tinc uns quants músics de sessió. Bé, és la ciutat més musical dels Estats Units, Nashville. I així es va començar a gestar un disc que suposaria en la carrera de Neil Young, aquest quart disc, una mena de gir cap a les arrels del folk i del country, una miqueta més acústic que especialment els dos anteriors. El primer disc de Neil Young sempre l'he trobat una miqueta fluix. Aquests músics que va reclutar es van anomenar els Stray Gators. Suposo que fent broma amb Stray Cat, que són els gats de carrer, i com que estaven per aquella zona del sud dels Estats Units, doncs els Stray Gators com els caimans de carrer, no? Aquests Stray Gators eren Ben Keith, Jack Nitzsche, Tim Drummond i Kenny Battery. Jack Nitzsche va acabar convertint-se parcialment en productor del disc, i a Nashville van gravar en dues sessions separades per dos mesos. Van gravar a febrer i després a l'abril. Una d'aquestes sessions de Nashville va donar com a fruit aquesta Out on the Weekend, que obre tan bé el disc. És una balada country que, com moltes cançons del disc, està dedicada a la seva imminent parella. Ell s'estava divorciant i està començant una relació amb l'actriu Carrie Snodgrass. La cançó aquesta parla del canvi de vida, de marxar de la ciutat cap al camp, comprar-se una pick-up per collir llenya i fer-se una hèrnia. Bé, jo sempre he trobat que les lletres d'en Young no són especialment brillants ni rodones, i analitzant-les a vegades pots trobar contradiccions, però quan la música està ben feta, la veritat és que ho passes per alt. La segona cançó és la que du el títol del disc, o li dona títol al disc, i torna a poder-se relacionar amb aquest canvi de vida cap al món rural, però després l'analitzarem una mica més en profunditat. La collita, Harvest.

A Harvest, aquí torna a parlar de Carrie Snodgrass. Ella li havia explicat coses sobre la seva mare, que era una dona conflictiva. Ho va fer durant una indiscreció provocada per un viatge de LSD que van fer de forma conjunta, Carrie i Neil. I en la lletra de la cançó va acabar explicant aquests records de la seva parella, especialment relacionats amb la seva mare. Es veu que la mare, que s'esmenta de forma explícita al principi de la cançó, quan estava en el procés ja de mescla final, entrava ja i sabia que parlava d'ella i la senyora es posava a plorar escoltant la cançó. Tot i que és la cançó que dona títol a l'àlbum, no és de les més conegudes ni més estimades pel públic, però a Neil Young li he llegit en una entrevista dir que és la millor de tot el disc i una de les millors que ha fet mai. Potser entenc que la lletra és molt bona en aquest cas. Anem a la tercera cançó, que va ser una mica polèmica, però cal entendre el context per no prejutjar. Es titula Man Needs a Maid, un home necessita una criada. I clar, sembla, especialment a dia d'avui, un cant masclista més propi d'altres cultures que no pas l'amor lliure de finals dels 60 i principis dels 70. Però en realitat té a veure amb una pel·lícula que Carrie Snodgrass havia protagonitzat, que es deia Diari d'una mestressa de casa desesperada. I allà el seu personatge tenia un marit que la tenia practicant com una criada. Ara, si... En la seva època ja van criticar Neil Young i ell donava explicacions, però quan les masses se'ls hi posa una cosa al cap, aquest cap col·lectiu estrany, doncs costa molt matitzar el missatge. Aquesta és una de les dues cançons que són 10 al disc, de les dues que hi ha que sonorament s'escapen força del concepte que entenem del disc, perquè estan gravades a Londres amb la London Symphony Orchestra. Aquí hi ha la part de Jack Nitzsche que deia abans com a productor, que és qui escriu els arranjaments.

Arribem a la quarta cançó, que per a Neil Young va ser el mateix que Creep va ser per Radiohead. El va convertir en el músic de moment, del moment, el va portar al seu primer i únic número 1 com a single de tota la seva llarga carrera i va recolzar moltíssim que el disc també fos del més venut de l'any. Igual que els hi va passar a Radiohead, va acabar odiant la cançó. La veritat és que és una cançó molt senzilla, amb una lletra excessivament naïf. Però hem d'entendre-ho perquè estava molt enamorat de Carrie Snodgrass i li volia donar un cor d'or.

La fonamental Heart of Gold, gravada també a Nashville, i on, com si fos poca cosa, els coristes són Linda Ronstadt i James Taylor. Es veu que també havien estat convidats al mateix show de Johnny Cash, el mateix dia que Neil Young, i sortint d'allà, tenim una cosa a fer, doncs tinc una cançoneta que es diu Heart of Gold, igual podríeu venir a fer unes veus. Tot això passava a Nashville, aquesta gravació és del 8 de febrer de 1971. Nashville és la capital de la música d'arrel americana, la capital del country, podríem dir, i d'aquí, segurament, combinat amb el canvi de vida de Neil Young comprant-se el seu ranxo Broken Arrow i anant a viure allà amb Carrie Snodgrass, doncs potser d'aquí sortís la cançó que tanca la primera cara, que ja et diu, estàs preparat pel camp? Estàs preparat pel country?

0: El Fotimer, 7 anys escoltant discos sencers a ICAT FM.
1: Donem la volta al disc i ens trobem amb un dels grans clàssics del Harvest, la complicada Old Man. Contràriament al que pensaríem d'entrada, aquest Old Man, aquest vell, no és el seu pare, que es veu que fins i tot el seu pare es pensava que la cançó anava dedicada a ell, sinó que la va escriure pensant en el masover del ranxo Broken Arrow que s'acabava de comprar. Aquest masover es deia Louis Ávila. I li va preguntar a Neil Young, que llavors tenia 24 anys, com pot ser que et compris una casa de 350.000 dòlars de l'any 72? He mirat una mica l'actualització i serien uns 2,5 milions d'euros. Neil Young havia publicat aquests discos amb... portava 3 en solitari i amb Crosby, Stills & Nash. Es feia diners en aquella època. Neil Young li va dir: simplement, senyor, he tingut sort.

El banjo que heu pogut escoltar aquí, el toca James Taylor també. És un banjo que es veu que estava afinat com una guitarra, no l'afinació típica del banjo, sinó una de guitarra. Llavors, per això els crèdits posen guitar banjo. La setena cançó torna a Londres i és encara més exagerada la sensació de banda sonora que tenim amb There's a World. Torna a estar arranjada per Jack Nitzsche. La veritat, sembla una mica anada d'olla. Molta gent diu que està molt fora del disc. Jo em plantejo que potser, per estimar tant el disc des que era molt jove, no em grinyola tant com li pot passar a algú altre.

Després d'aquesta raresa dels The Vault, tornem a tocar de peus a terra amb la ja més electrificada Alabama, una cançó on descriu de manera punyent l'estereotip de la personalitat del sud. Va passar que hi va haver gent de la regió que es va sentir ofesa perquè ella es fixava amb els tòpics menys agradables de la gent del sud, del racisme, etc., el conservadorisme. Però d'aquestes reaccions que van haver-hi per la zona, va haver-hi una de molt interessant, que va ser la dels grup Lynyrd Skynyrd, que en resposta van escriure Sweet Home Alabama, cablejats amb Neil Young.

Alabama està gravada a l'estudi del graner de Broken Arrow al setembre del 71. Es nota que ja estava molt millor de l'esquena i podia agafar la guitarra elèctrica. La novena i penúltima del disc també és una de les cançons més estimades pels fans de Neil Young i tracta sobre els perills de la incipient heroïna a principi dels 70. Curiosament, se sol pensar que està dedicada a Bruce Berry i Danny Whitten, però ells, aquests dos companys de carretera de Neil Young, van morir després que aquesta cançó es publiqués. Potser sí que parla més del fet de com estaven en una davallada per culpa d'aquesta droga. És The Needle and the Damage Done, i aquesta és l'única cançó que està gravada en un directe a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, la famosa UCLA. És de principi del 71, Neil Young tot sol.

Arribem al final del disc. La darrera cançó que va gravar també ho va fer al ranxo de Broken Arrow, i tornem a sentir més electricitat. L'hèrnia està curant i podem gaudir de les punxades de la seva guitarra Gretsch White Falcon.

Doncs aquesta Words Between the Lines of Age és la darrera cançó del disc. La lletra, la veritat, no s'entén molt, però hi ha qui diu que són els primers indicis de problemes amb Carrie Snodgrass, que ella tenia una vida molt dissoluta, amb molts amics sempre a casa, i ni allà on trobava que hi havia massa gent, que hi havia massa paraules, i d'aquí ve potser el títol. És una cançó idònia per tancar el disc, dura gairebé 7 minuts i té un fade-out que demostra que està tocada en directe i que hi havia molta improvisació en general a les gravacions que feia Neil Young. El que estem escoltant avui és l'edició 50 aniversari, que es va publicar el 2022, una caixa espectacular amb un llibre, diversos CDs, DVDs, i per això podem posar alguns extras per acabar el programa. Hi ha tres cançons que surten en un petit sobre que posa que són els outtakes, cançons que van quedar descartades del concert, de la gravació del disc. És Bad Fog of Loneliness, Journey Through the Past, que l'aprofitaria l'any següent per una banda sonora, és com un EP, diguéssim, no és un disc. I després Dance, Dance, Dance. Clarament són cançons que estan menys treballades perquè no tenen tota la postproducció. A part d'això, posarem alguna coseta de potser del concert de la BBC o alguna altra sorpresa al final del programa. Ens acomiadem, en tot cas, fins la setmana que ve, que encara igual ens quedem a l'any 72,

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella em dona cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

encara no ha arribat. Provo si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia. Vine'm a buscar.